0: Aquesta era la sonata per a violí i violoncel de Maurice Ravel i la sentíem interpretada per Vinet Asareika al violí i Christian-Pierre Lamarca al violoncel, dos dels membres del trio Dalí.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

I ara música de Jacques Ibert. Serà el concertino de cambra per saxo i 11 instruments que ens interpreten Teodor Kerkezos, saxo, i la Filharmonia Orquestra dirigida per Martin Bravins.

0: Hem sentit el concertino de cambra per saxo i 11 instruments de Jacques Ebert. Els intèrprets eren Theodor Kerkezso, saxo, i la Filharmonia Orchestra, dirigida per Martin Bravins.
1: Catalunya Música.

La nostra programació continua avui amb un dels scherzi per a piano de Frédéric Chopin, aquest opus 39 en la tonalitat de do sostingut menor que interpreta el pianista Benjamin Grosvenor.

El pianista Benjamin Grosvenor interpretava l'Scherzo per a piano en do sostingut menor, opus 39, de Frédéric Chopin, que tot just sentíem.

Continuarem amb una de les 5 sonates del recull Harmonico Tributo de Georg Muffat, que es va publicar a Salzburg l'any 1682. Concretament, us proposem la sonata de cambra número 4 en mi menor, en la versió dels membres del conjunt Ars Antiqua Austria.

Hem sentit la sonata de cambra número 4 en mi menor del recull Harmonico Tributo de Georg Muffat en la versió dels membres del conjunt Ars Antiqua Austria.

La sinfonia número 3 de Félix Mendelssohn, sinfonia en la menor opus 56, es coneix amb el sobrenom d'escocesa. Aquesta és la sinfonia que us proposem de sentir a continuació, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Bernard Haitink en aquesta gravació del 1978.

0: Era la sinfonia número 3 en la menor opus 56 de Félix Mendelssohn, l'escocesa, i la sentíem en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Bernard Haitink.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuarem amb la companyia del baríton Thomas Hampson, amb l'orquestra de cambra St. Paul, dirigida per Hugh Wolf, ens oferirà les cançons antigues americanes d'Aaron Copland.

Hem sentit les cançons antigues americanes d'Aaron Copland, interpretades pel baríton Thomas Hampson i l'orquestra de cambra St. Paul dirigida per Hugh Wolf.

0: Catalunya Música.
1: La primera sinfonia del compositor Howard Hansen porta com a sobrenom Nòrdica. És l'opus 21 del compositor i la sentirem a continuació en una versió que ell mateix dirigeix amb l'orquestra d'Eastman Rochester.

0: El compositor Howard Hanson dirigia la versió de la seva primera sinfonia, Sinfonia Nòrdica, opus 21, al capdavant de l'orquestra d'Eastman Rochester.
1: Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir la suite per violí número 4 en do major de Johann Paul von Westhoff en la versió de la violinista Mira Glodiano.

L'obra amb la qual continua la programació de Catalunya Música avui és el poema simfònic Les entremaliadures de Till Eulenspiegel. És l'opus 28 de Richard Strauss, el que sentim en aquesta interpretació de l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Pehlivanian.

0: Era el poema simfònic opus 28 de Richard Strauss, Les entremaliadures de Till Eulenspiegel, i l'hem sentit en aquest enregistrament de l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Pehlivanian.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

0: El pianista Jonathan Plowright era l'intèrpret d'aquestes variacions sobre un tema de Chopin de Frederic Mompou.
1: Catalunya Música.
2: Sou a la sintonia de Catalunya Música per sentir ara una obra de Claudio Monteverdi, el madrigal en sis parts Lágrime d'amante al sepolcro de la Mata, un dels madrigals del seu sisè llibre, publicat el 1614. El sentirem en la versió de Le Nuove Musique, una formació que dirigeix Crain Kösveldt.

0: Era el madrigal en sis parts Lágrime d'amante al sepolcro de la mata, música de Claudio Monteverdi que us hem proposat en la versió de Le Nuove Musiche, la formació que dirigeix Crain Kösveld.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Continuarem amb la sinfonia número 38 en re major, la sinfonia Praga, Kehel 504 de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets

L'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Marriner, ens ha interpretat la sinfonia número 38, Praga, Kegel 504, de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Catalunya Música.
1: Sentirem tot seguit a la nostra sintonia el concert per a violí i orquestra número 2 de Béla Bartók, interpretat pel violinista Christian Tetzlaff i per l'Orquestra Filarmònica de Londres, que l'acompanya, dirigida per Michael Gillen.

Aquest era el concert per a violí i orquestra número 2 de Béla Bartók i el sentíem interpretat pel violinista Christian Tetzlaff i per l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigits per Michael Gillen.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia amb Marta Lanau.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Estrenem la nova temporada des de l'Escala de Milà amb Lucia di Lammermoor, l'òpera més programada de Donizetti. És un dels títols més apreciats del bel canto que interpretaran la soprano Rosa Feola en el paper protagonista acompanyada pel tenor Piero Preti en el rol del seu estimat Edgardo, sota la direcció d'Esperanza Scapucci.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del festival Tampere Jazz Happening 2025, aquesta setmana la visita que la banda finlandesa The Five Corners Quintet fa al Hard Bop dels 60s.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Continuem ara amb una cantata del segle XVIII, una cantata titulada Augeline de Giovanni Battista Ferrandini, música per la cambra privada de Maria Antònia Walpurgis, princesa lectora de Saxònia, mecenes, compositora, pintora i escriptora. La cantata consta de l'ària Augeline, el recitatiu Anno i s'acaba amb l'ària Va sospirando. La sentim interpretada pel conjunt Concerto con Voce, format per Bàrbara Cristina Stoide, soprano, i Jan Katschke, clavecí.

0: Els membres del conjunt Concerto con Voce, Bàrbara Cristina Stoide, soprano, i Jan Katschke, clavecí, ens oferien la cantata Augeline de Giovanni Battista Ferrandini.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Us acompanyarem a continuació amb la sinfonia número 102 en si bemoll major, Hoboken 1, número 102, de Franz Joseph Haydn. Aquesta interpretació és la que ofereixen els London Classical Players, dirigits per Roger Norrington.

0: El que ara sentíem és la sinfonia número 102 en si bemoll major de Franz Joseph Haydn i us l'oferíem en la versió dels London Classical Players dirigits per Roger Norrington.
1: Obertura. La playlist clàssica cobra el matí a Catalunya Música.
2: De Bohuslav Martinu us convidem a sentir tot seguit el ballet La revista de cuina. Sentim-ne la versió de l'ensemble de cambra de la Sinfonia de Lati.

0: Fins aquí el ballet, la revista de cuina de Bohuslav Martinu. Ens acompanyava l'ensemble de cambra de la Simfonia de Lahti.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
1: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.

0: la manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Au, va, que ja hem engegat el metrònom del primer temps d'avui, i és que amb aquest espai, que us acompanyarà des d'ara mateix i fins al punt de les 8, i si l'escoltéssiu amb repetició els caps de setmana, just una hora més tard, vet aquí, doncs, que avui començarem marcant el metrònom, el ritme amb el metrònom, amb la música de Francesco Maria Veracini. Veracini, grandíssim violinista del segle XVIII, que havia nascut a Florència, va néixer el 1690, però ben aviat es va traslladar per tota Itàlia, on va rebre formació i on es va convertir en un autèntic virtuós. Aquell, recordeu aquell historiador, membre de la burgesia britànica del segle XVIII, Charles Burney, que va publicar un llibre on ell explicava la seva experiència voltant per Europa i coneixent tots aquests músics de referència. Quan es referia Veracini, va dir que era un home certament amb gran dosi de fantasia i caprici, però que havia construït la seva estratègia a partir d'una bona base musical, cosa que el va convertir en un home que dominava el llenguatge musical i el llenguatge del contrapunt. Per tant, aquí tenim aquesta sàvia combinació de formació i enginy que li va permetre escriure obres com aquesta obertura que sentirem tot seguit i que és la sisena de les obertures del seu recull publicat l'any 1711.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, el primer temps.

0: Amb aquest minuet s'acabava la música del compositor Francesco Maria Veracini. Concretament hem pogut sentir la sisena de les seves obertures publicades el 1711 i que sentíem en aquesta excel·lent interpretació de l'ensemble Zefiro que dirigeix l'oboista barroc Alfredo Bernardini.
1: El primer temps.
0: I és que al primer temps tenim galls i tenim campanes. És que no ens falta cap ingredient per recordar-vos que estem començant el dia i us hi estem proposant una banda sonora que ens ha portat per començar la música de Francesco Maria Veracini. Ja hem comentat abans que Veracini va ser un compositor que va passar molt de temps de la seva joventut justament a Itàlia. Però ben aviat, cap al 1714, va marxar de Venècia per anar-se'n a Londres, on va participar en una sèrie de concerts, alguns dels quals benèfics, va tenir un gran èxit com a violinista, però en canvi la seva música, pel motiu que fos, no va acabar de quallar massa. Això va fer que tornés altre cop al continent i el 1715 el trobem a Düsseldorf. Després se'n va anar altre cop a Venècia i a partir de 1717 va desplaçar-se cap a la ciutat de Dresden. És l'època daurada d'aquesta ciutat, musicalment parlant. Eren els temps en què governava l'elector August el Fort, que prèviament també va ser coronat com a rei de Polònia. Per tant, elector de Saxònia i rei de Polònia. És un moment en què la cort de Dresden es va veure voltada de músics de gran renom, com per exemple Johann David Heinigen. Heinigen, que va treballar durant molts anys a la cort de Dresden i a part de desplegar un interessant llegat de caràcter teòric, també ens ha deixat una bona quantitat de música destinada majoritàriament a l'orquestra de la capital saxona.

Quina música més maca. Johann David Heinichen era el compositor d'aquesta obra. Heinichen va ser un dels grans compositors de la cort de Dresden en els temps d'August el Fort. Es va formar a la Thomaskirche, a Leipzig, abans que Bach hi anés a treballar. Després també va estar durant un temps treballant a Itàlia, on va d'alguna manera assimilar tot aquest estil, i a Venècia va contactar amb la cort d'August el Fort. I a partir d'aquí va ser quan es va traslladar a la ciutat de Dresden, on de fet passaria el gruix de la seva vida. Heinichen era l'autor de l'obra que acabem de sentir. Era un concert per orquestra, el concert en fa major, número de catàleg 234, que hem pogut sentir en la interpretació del conjunt Música Antiqua de Colònia, dirigits per Reinhard Goebel. Però si hi va haver una figura carismàtica en la cort de Dresden, que va ser fins i tot deixeble de Heinichen durant un temps, va ser el gran violinista Johann Georg Pisendel. Mentre Heinichen, a part de compositor, va arribar a publicar un tractat de contrabaix, cosa que ens fa pensar que, òbviament, havia de ser un virtuós del contrabaix, Pisendel va ser un virtuós violinista que també havia conegut a Bach quan treballava a Weimar, que també durant un temps va estar estudiant dret a la Universitat de Leipzig quan Telemann dirigia el Collegium Musicum, i que finalment també va acabar treballant el gruix de la seva vida a la ciutat de Dresden. Hi ha un moment a la vida de Pisendel, el 1716, en què la cort de Dresden i el fill de l'elector, d'August el Fort, el seu fill, es traslladen uns mesos a Venècia. I aquí va ser quan Pisendel va aprofitar per contactar amb Albinoni i, sobretot, amb Antonio Vivaldi. No ens ha de sorprendre que la música de Pisendel traspuï un cert esperit venecià.

Com vivaldieja la música de Johann Georg Pisendel, i és que quan Vivaldi ens injecta el seu verí, va directe a la vena, i ja els hi passava a l'època i ens continua passant al segle XXI. Vet aquí la música de Pisendel, preciós, aquest concert per violí. Clar que segur que heu notat una diferència important, sobretot en el tractament orquestral d'aquest primer moviment del concert en re major de Pisendel, i és que, a diferència de Vivaldi, aquí hi havia a l'orquestra instruments de vent, concretament oboès, trompes i fagots, cosa que en la música de Vivaldi és sensiblement menys habitual. La versió fantàstica de l'orquestra de Freiburg, o de Friburg de Brisgòvia, dirigida des del violí per Gottfried von der Goltz. Música de Pisendel. Sabeu que Pisendel va arribar a escriure fins i tot sonates per violí i sol sense baix continu?

Hem sentit la violinista Amandine Beyer interpretant aquest quart moviment de la sonata en la menor per violí sol de Johann Georg Pisendel. Eren unes

variacions delicioses, difícils i contemporànies de les sonates i partites per violí sol de Johann Sebastian Bach, any amunt, any avall. I és que la música per instrument sol d'aquesta època, de la primera meitat del segle XVIII, sembla sorgir del silenci i la solitud creativa, i a partir d'aquí és quan esclaten les emocions més internes i més interiors, un tour de force per als intèrprets, però alhora un esclat d'emocions intenses malgrat la subtilesa d'estar sentint un únic instrument. Quina meravella de repertori aquest per violí sol o per violoncel sol, que de ben segur molts de vosaltres també gaudiu. Però bé, un altre dels compositors al costat de Pisendel i de Heinigen que van triomfar a la cort de Dresden va ser Jan Dimas Zelenka. Amb aquest nom està clar que no era alemany, era d'origen bohemi, va formar-se primer a Praga, després va ser alumne a Viena de Johann Joseph Fuchs i finalment va ser quan es va traslladar a la cort de Dresden, on principalment va exercir com a compositor de música sacra, encara que no només hem conservat obres orquestrals d'aquest compositor. Però ja que la música sacra és el seu element distintiu, què us sembla si sentim el Kyrie de la seva Missa Dei Patris?

Estaven ben engrescats a la cort de Dresden amb músiques tan maques com aquesta que acabem de sentir. Era el Kyrie, moviment inicial de la missa Dei Patris, Déu Pare, música original del compositor d'origen bohemi Jan

Dizma Zelenka. Hem sentit la versió de Matt Hill, Bach, soprano, Daniel Taylor, contratenor, Gotthold Schwarz, baix, amb el cor de cambra de Stuttgart i l'orquestra barroca de Stuttgart, dirigits per Frida Bernius. Avui estem resseguint els compositors que van treballar a Dresden, i un dels més famosos que hi va treballar, famosos a l'època que va tenir més projecció internacional, va ser l'alemany Johann Adolf Hasse. Hasse, que havia nascut al nord d'Alemanya, ben aviat va tenir l'oportunitat de formar-se tant a Alemanya com a Itàlia, i això el va convertir també, com en alguns dels músics que ja hem estat comentant, en un compositor polivalent, que va arribar a triomfar a Itàlia. Li deien il caro Sassone, l'estimat saxó. Va triomfar concretament a Venècia i fins i tot es va arribar a casar amb una soprano italiana, Faustina Bordoni. Sí, us sonarà, perquè va ser una de les grans divas de Händel en la seva època d'aurada. El 1730 es van casar, i just aquell any va ser quan Hasse el van nomenar mestre de capella de la cort de Dresden, i va ser aquí on va escriure algunes de les òperes més famoses, com ara Cleòfide. Per cert, sabíeu que en un viatge que Johann Sebastian Bach va fer a la ciutat de Dresden va tenir oportunitat de sentir aquesta òpera, Cleòfide?

Seria probablement una de les poques òperes que potser Johann Sebastian Bach va poder sentir a la seva vida, i de fet ja sabeu que no en va escriure cap. Va, que li hem agafat gust això de les òperes de Hasse, una de posterior, una de 1756, és l'Olimpíade, és el mateix libretto que uns anys abans havia musicat Antonio Vivaldi, i sentirem una ària que Vivaldi també la té musicada, òbviament amb música diferent, Siam Navi a l'Onde Argenti.

Wow. Impetuosi venti nostri affetti sono. Béns impetuosos són els nostres sentiments, deia la lletra d'aquesta ària, si amb navi a l'onde al gent, i som com naus davant d'onades gegants. És una de les àries que canta el personatge de Mint a l'òpera L'Olimpíade, i que hem pogut sentir en la versió musicada per Johann Adolf Hasse l'any 1756, un 10 pel baix continu, particularment el fagot, que el sentíem fent notes amunt i avall, un bon exercici d'escales emulant, òbviament, el pujar i baixar de les onades, una àrea de tempesta amb tots els ets i uts. Però vaja, que encara ens queda un compositor, que avui estem resseguint els compositors de Dresden en els temps d'August el Fort, i el compositor que ens queda és el fill gran de Johann Sebastian Bach, l'hereu de Can Bach, el Wilhelm Friedemann Bach. Era el predilecte, tot i que després de la mort del seu pare, diguem que aquesta ovella va anar pel mal camí. Però en qualsevol cas ens ha deixat grandíssima música, Wilhelm Friedemann. Friedemann va tenir un petit problema, o hauríem de dir dificultat, i és que va trobar feina a Dresden. Dresden era una ciutat que, malgrat que la majoria dels habitants eren luterans, el rei, l'elector August el Fort, el príncep, hauríem de dir, doncs es va convertir al catolicisme per poder ser rei de Polònia. I aleshores, Wilhelm Friedemann li va tocar ser un luterà que treballava en una cort catòlica. Vet aquí que va estar treballant a l'església de Santa

Sofia com a organista i ens ha deixat músiques precioses que de tant en tant van reapareixent a la nostra sintonia a Catalunya Música, com per exemple aquest concert per clavecí, corda i continu en mi menor.

amb l'energia del seu pare, però amb un estil, òbviament, diferent. Wilhelm Friedemann Bach era l'autor d'aquest allegro inicial del concert, allegretto, de fet, inicial del concert per clavecí, corda i continu, número de catàleg 43. La música de Wilhelm Friedemann Bach, que ens interpretava Rafael Alperman, clavecí, amb l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín. Avui hem fet una mena de definició de com seria la porcellana de Meissen si l'haguéssim pogut convertir en música a través de tots aquests

0: compositors que van treballar a Dresden en els temps de Frederic d'August, volem dir, d'August el Fort.
1: El primer temps.
0: I el primer temps seguim ara amb una pregunta. Com va sentir Wolfgang Amadeus Mozart la seva música, la seva pròpia música, amb l'acústica, amb el ressò de casa seva?

0: Es war ein herziges Fahrliche.
1: En una època en què no són poques les persones, sobretot joves, nois i noies, que enregistren els vídeos de YouTube o de TikTok a casa seva i que, per tant, ens transmeten com és la sonoritat i l'acústica de les habitacions que fan servir per fer tot aquest material, per crear tot aquest contingut, plantejar-nos com sonava la casa de Mozart pot sonar com una mica absurd. Però, quan ho pensem una mica, és com si donéssim una lectura amb clau actual a una música del segle XVIII. I què vol dir tot això que us estem dient? Doncs que aquesta cançó que acabeu de sentir, Das Weilchen, Kehel 476, de Wolfgang Amadeus Mozart, és una d'aquestes àries en baix continu, doncs bé, ha estat enregistrada a la casa del mestre de dansa, que és la segona residència que la família Mozart van tenir a Salzburg. I no només això, el clavicordi que heu sentit acompanyant el baríton és el clavicordi original de Wolfgang Amadeus Mozart. És el clavicordi que va tenir en els últims anys de la seva vida. I tot això, sumat, apareix en un disc de la firma discogràfica Alfa, que ens proposa exactament això, el so de la casa de Mozart. I els dos intèrprets, Georg Nigel, el baríton, i Alexandra Gergelifi, que és una especialista en instruments de teclat històrics, doncs s'han ajuntat, se n'han anat a la casa del mestre de dansa de Salzburg i en allà, amb el clavicordi original de Mozart, han enregistrat preciositats, com la que acabem de sentir o com aquest Das Lied der Trennung, la cançó del comiat.

Hivern, la casa de Salzburg i aquesta preciosa versió de la cançó del comiat d'Slit der Trennung.

Que el 519 que ens interpretava Georg Nigel, baríton, i Alexandra Gergelifi en la casa del mestre de dansa, amb el clavicordi original, amb el que Mozart va compondre, i això ens impressiona molt, la Clemenza di Tito, la flauta màgica, el Requiem, és un clavicordi molt especial. Què us sembla si ens acomiadem sentint un tast de la flauta màgica?

0: Weibchen o de Weibchen, una de les àries que canta Papageno en La flauta màgica, que és el 620 i que sentim en la veu de Georg Nigel, baríton, i Alexander Gegerli Fickle-Vicordi, enregistrat a la casa del mestre de dansa de Salzburg, on va viure la família Mozart, amb el que va ser clavicordi original de Wolfgang Amadeus Mozart. Un viatge en el temps amb el que avui acabem i tornem demà, no hi falteu.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau. Catalunya Música.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Fins aquí, música sense paraules. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
3: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
4: Des del festival Tampere Jazz Happening 2025, aquesta setmana la visita que la banda finlandesa The Five Corners Quintet fa al Hard Bop dels 60s.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'auditori de Ràdio França per sentir un dels concerts de la Filarmònica de Ràdio França, que és un dels quatre conjunts permanents de la Corporació Francesa, amb l'Orquestra Nacional de França, el Cor de Ràdio França i la Metrís. Doncs avui la Filarmònica la sentirem sota la direcció d'Ugo Ticciati i el que interpretarà és el concert per a piano número 4 de Beethoven i la Simfonia número 4 de Gustav Mahler. Són dues obres impressionants del repertori germànic separades per gairebé un segle. Les sentirem des d'ara mateix. El pianista del concert serà Francesco Piemontesi i amb ell començarà aquesta gravació de Ràdio França del setembre del 2025 que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Per començar, per tant, Beethoven, el de l'inici del segle XIX. Va començar a escriure el quart concert cap al 1802, no el va acabar fins al 1806. És aquell mateix moment en què va escriure obres meravelloses, com la Tercera Simfonia, l'Heroica. I pel que fa a l'estrena del concert, es va fer l'any 1808 en un concert maratonià en què Beethoven també va fer interpretar la cinquena i la sisena sinfonies. Un concert inimaginable des de la perspectiva actual on costa tant captar l'atenció. Doncs aquest quart concert, a més d'haver estat presentat d'aquesta manera, sorprèn per una altra qüestió, i és que la primera frase és per al piano en solitari. El piano toca abans de l'orquestra i és el piano qui presenta el material temàtic. I això trenca la convenció habitual del concert clàssic en què l'orquestra introduïa primer els temes i el solista entraia després. Aquests primers compassos són una entrada

íntima i poètica del piano i després d'això l'orquestra reprèn i amplia el discurs. I ara ho sentirem en les mans de Francesco Piemontesi, que és un pianista suís que, entre altres, ha rebut classes magistrals d'Alfred Brendel. Piemontesi, la Filarmònica de Radio França i la direcció d'Ugo Ticciati són els intèrprets del concert per a piano número 4 en sol major opus 58 de Beethoven, amb què avui comença el concert a Catalunya Música.

El concert d'avui, gravació de Ràdio França a l'Auditori de la Ràdio Francesa, ha començat amb aquesta actuació del pianista Francesco Piemontesi i la Filarmònica de Ràdio França sota la direcció d'Ugo Ticciati. Han interpretat el quart concert per a piano en sol major, l'opus 58 de Ludwig van Beethoven, una obra escrita a l'inici del segle XIX, una obra del mateix moment en què Beethoven componia, per exemple, la tercera simfonia, un concert per a piano esplèndid amb el qual hem començat un recorregut que posarà en diàleg dues versions molt diferents de la tradició musical alemanya, perquè Beethoven representa el moment en què el classicisme arriba a la màxima expressió i comença a transformar-se en romanticisme, i el concert d'aquí a uns minuts s'acabarà amb Mahler, que gairebé 100 anys després va portar tota aquesta herència fins als seus límits i va convertir la simfonia en un univers capaç d'abraçar-ho tot: l'experiència humana, la natura, la filosofia, l'espiritualitat o les grans preguntes sobre l'existència. A tot això hi arribarem d'aquí a res. Sentirem la quarta simfonia de Gustav Mahler, però abans Franz Schubert amb Francesco Piemontesi, perquè fora de programa va interpretar l'impromptu per a piano en sol bemoll major, Deutsch 899, del compositor vienès.

Francesco Piemontesi tot sol interpretant Franz Schubert. Schubert en mans d'aquest pianista suís, nascut a Locarno l'any 1983, un dels intèrprets destacats del moment, alumne, entre altres, d'Alfred Brendel o de Cecil Housset o d'Alexis Weissenberg, un músic que ha desenvolupat una carrera internacional que es basa en un repertori que va des del classicisme vienès fins al romanticisme tardà. Piemontesi, per exemple, ha gravat amb Naïf, Debussy, Mozart, Schumann o Frank Martin amb Emmanuel Pahud. I ara l'hem sentit tot sol, interpretant aquest impromptu per a piano en sol bemoll major Deutsch 899 de Franz Schubert, que és la manera com Piemontesi es va acomiadar de l'escenari de l'Auditori de Ràdio França. És on som avui, amb una gravació de la ràdio francesa del setembre del 2025, que ara se'n va cap a la música de Gustav Mahler, fins a la Quarta Simfonia, una obra especial dins del catàleg de Mahler, una obra composta principalment entre el 1899 i el 1900, una obra que va dirigir ell mateix el dia de l'estrena l'any 1901. Una sinfonia, la quarta, per a soprano i orquestra, per bé que la soprano només cante a l'últim moviment, cante un lied de Das Knaben Wunderhorn. I una altra cosa, després de les dimensions monumentals de les sinfonies anteriors, Mahler reduïx la durada, reduïx una mica la plantilla, però aquesta simplicitat aparent és només aparent, perquè la Quarta Simfonia és feta d'una profunda unitat conceptual. I tot això és el que sentirem ara amb l'Orquestra Filarmònica de Ràdio França i la soprano Elisa Benoit. Cantarà sota la direcció d'Ugo Ticciati. Us oferim la versió de tots aquests intèrprets de la Quarta Simfonia de Gustav Mahler.

0: La quarta sinfonia de Gustav Mahler acaba amb aquest moviment vocal cantat per la soprano i basat en el Lied Das himmlische Leben, la vida celestial, procedeix del recull popular alemany Das Knaben Wunderhorn. Hem sentit la veu de la soprano Elisa Benoit, és qui ha cantat amb la Filharmònica de Radio França sota la direcció d'Ugo Ticciati, els intèrprets d'aquesta quarta sinfonia de Mahler, música escrita quan s'acabava el segle XIX i just començava el segle XX, una obra que es va estrenar l'any 1901 a Munic sota la direcció de Gustav Mahler mateix. I una obra que hem sentit avui dirigida per Ugo Ticciati, que és un músic violinista nascut a Londres l'any 1980, anglès, per tant, d'origen italià, que viu a Suècia i que té la nacionalitat sueca. Ugo Ticciati és el germà del també director d'orquestra Robert Ticciati i avui l'hem sentit des d'aquest concert que forma part de la temporada musical de Radio França. Hem sentit una de les quatre formacions musicals de Radio França, la Filharmònica de Radio França, que ha interpretat Beethoven. El concert ha començat amb Francesco Piemontesi al piano i amb el quart concert per a piano del compositor de Bonn i després hem sentit aquesta quarta sinfonia de Gustav Mahler que posa el punt final al concert. Una gravació de Radio França del setembre del 2025 que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: Són les variacions sobre l'Espanyoleta de Gilles Farnaby, una composició per a violí i piano de Xavier Montsalvatge de l'any 1946, que hem sentit en la versió de Santiago Juan, violí, i Albert Guinovart, piano.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
2: Catalunya.
1: Directe a l'Òpera.

0: Estrenem la nova temporada des de la Scala de Milà amb Lucia di Lammermoor, l'òpera més programada de Donizetti. És un dels títols més apreciats del bel canto que interpretaran la soprano Rosa Feola en el paper protagonista acompanyada pel tenor Piero Preti en el rol del seu estimat Edgardo, sota la direcció d'Esperanza Scapucci.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música.
1: Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Salutacions des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, per començar una nova edició de les cordes de l'Ukelele. Aquest programa dedicat a les músiques del món amb una visió àmplia i, sobretot, molt centrat en les mescles, que ens agraden molt, i mescles d'origen més concretament. Ja ho diem, amb una mirada molt àmplia que passa per molts llocs i també estilísticament, doncs, per molts punts. Avui, un dia més, tornem als pianos, però en aquest cas fent duet amb un altre instrument, ja sigui una arpa, una guitarra o, i això no pot faltar, o la veu humana, per exemple. Són pianos companys d'altres timbres, fent parelles que, com a mínim a nosaltres ens ho sembla, són poc menys que fascinants. Les nostres cordes d'ukelele imaginàries, doncs, poden donar molt de si. No ens cansem de dir que tot això ens encanta compartir-ho amb vosaltres, que ho fa tot més gran. Però anem al gra, a la música. Comencem amb una combinació ben inusual, com a mínim en format de duet. Un duet de piano i arpa. El brasiler Amaro Freitas i l'arpista nord-americana Brandi Younger són els qui avui trenquen el gel.

Gloriosa és el nom d'aquesta peça, un diàleg entre Amaro Freitas i Brandi Younger, una prova que el piano, segurament com la majoria d'instruments, és versàtil i casa amb pràcticament qualsevol altre instrument i, evidentment, dient això, doncs no descobrim res. Amaro Freitas, un pianista brasiler que ja comença a conèixer bé alguns dels nostres escenaris, per exemple, amb una col·laboració amb el virtuós de la cora Momi Maiga. Doncs només un apunt per seguir amb un altre pianista que coneixem bé, és Omar Sosa, i ara que parlàvem de la cora. Aquest és l'instrument que l'acompanya, en aquest cas, l'intèrpret, el gran Sekou Keita, un artista tan expert com creatiu, i el resultat, doncs, peces com aquesta, Mam.

Excel·lent el duet que formen Omar Sosa i Sekou Keita, aquí escoltant-los en el marc del disc titulat Suba. I qui també té predilecció per la cora és el violoncel·lista Vincent Segal, d'origen francès, i un enamorat dels sons africans, per exemple, i bé, en realitat, enamorat dels sons de tot el món. Però avui anem de pianos i aquí no podíem deixar de destacar la fantàstica col·laboració entre Vincent Segal i l'inquiet artista cubà Roberto Fonseca.

Doncs dèiem que avui anàvem de duets on un dels dos elements és un piano. Aquí ens hem pres una llicència i n'hem escoltat tres d'elements, tres músics, grans músics com Maria João, Mario Laguinha, aquí tenim el piano, i tota una icona de la música brasilera, Gilberto Gil. I amb què més pot casar un piano? Doncs amb un saxo, per exemple. De nou, dos músics de molta alçada trobant-se aquí inspirats pel jazz i per l'arrel afrocubana a parts iguals. Ivan Melón Luis al piano i al saxo Ariel Brínguez, Notes de l'Havana.

És ben clar que quan s'ajunten dos talents el resultat és descomunal, deixeu-nos posar èmfasi en això, i una prova és aquest diàleg entre piano i saxo, Iván Melón Luis i Ariel Brínguez. D'una altra generació, però tampoc

poc gaire llunyana, són les arxiconegudes, també ho podem dir així, Lucía Fumero i Rita Payés, dues artistes que a aquestes alçades doncs, gairebé no necessiten presentació. Despuntant ja una nova col·laboració entre aquestes dues

Piano i veu, en aquest cas, amb això hem seguit, i evidentment no amb qualsevol piano ni amb qualsevol veu, no cal dir-ho. Marco Mezquida i Sílvia Pérez Cruz en un disc en directe a Tòquio, una aventura japonesa que ens agrada repescar de tant en tant. Japonesa, dèiem, però en aquest cas també ben argentina, amb la milonga i el candombe com a inspiració rítmica, sobretot. Un tema que és tot un clàssic en terres llatinoamericanes, com també ho és, diríem que en aquest cas ja universalment, el que sentirem ara mateix ens ho acosten Chano Domínguez i Martirio.

versió singular de La Vie en Rose amb Chano Domínguez i la cantant Martirio. Temes universals que no paren de rodar, d'anar d'un lloc a l'altre, que agafen vestits ben diferents i aquí tindríem problemes per dir quin ens agrada més. I de la chanson a terres portugueses. Una peça com Estranya forma de vida, que ens remet a la veu d'Amàlia Rodríguez, per exemple, doncs el pianista Julio Resende la proposa d'aquesta manera al costat del guitarrista Bruno Chaveiro.

Ens venia de gust fer un tast de blues amb solera, com es pot dir, i ho hem fet amb Dr. John, amb la veu de Ricky Lee Jones. Making Whoopi és el que ara ens ha fet moure els peus. I perquè el clima no davalli, com diria aquell, marxarem amb l'energia del boogie-boogie de Caterina Albert i companyia. Perquè sí, perquè de pianistes dones que se centrin en el boogie-boogie també n'hi ha, com no podria ser d'altra manera, també cal dir-ho. Amb això arribarem al final d'aquest programa on us hem acompanyat, com sempre, molt de gust, Oriol Pinart, el control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Lanau. Un plaer, com sempre, que corri el swing energètic vestint aquest estàndard i fins ben aviat.

0: música de Johann Paul von Westhoff. Hem sentit el moviment titulat Imitazione del liuto, pertanyent a la seva sonata per a violí i baix continu número 2 en la menor. L'interpretaven Daniel Howe, violí, i solistes de l'Orquestra de Cambra d'Europa.
1: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
2: Des del festival Tampere Jazz Happening 2025, aquesta setmana la visita que la banda finlandesa The Five Corners Quintet fa al Hard Bop dels 60s.
3: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
1: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
3: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
1: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

Continuem amb la Gran Fuga per quartet de corda en si bemoll major opus 133 de Ludwig van Beethoven, tal com l'interpreta l'Artemis Quartet.

0: L'Artemis Quartet ens ha interpretat la Gran Fuga, opus 133, de Ludwig van Beethoven.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
2: Us convidem ara a sentir la sonata en la menor, Arpeggione, d'Oig 821 de Franz Schubert. Ens acompanyen Lluís Claret, violoncel, i Alain Planés, piano.

0: Hem sentit la sonata en la menor Arpeggione d'Oig 821 de Franz Schubert en la versió de Lluís Claret, violoncel, i Alain Planés, piano.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Per continuar, us convidem a sentir la suite per piano Souvenir, opus 28, de Samuel Barber, interpretada pel pianista Daniel Pollack.

A continuació podrem sentir el concert per a oboè i petita orquestra catalogat amb el número 353 en la producció del txec Bohuslav Martinu. Ens acompanyen Ingo Koritsky, oboè, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Cambra Polonesa sota la direcció de Rajski Wojciech.

0: Acabem de sentir el concert per a oboè i petita orquestra, catalogat amb el número 353 en la producció del txec Bohuslav Martinů. Ens acompanyaven Ingo Goricki, oboè, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Cambra Polonesa sota la direcció de Rajski Wojciech.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Continuarem amb el concert per la mà esquerra en re major de Maurice Ravel en la versió de François-René Duchable i l'orquestra de la Suïssa francòfona dirigida per Armin Jordan.

0: El pianista François-René Duchable i l'orquestra de la Suïssa francòfona, dirigida per Armin Jordan, ens han interpretat el concert per la mà esquerra en re major de Maurice Ravel.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir un arranjament per arpa dels valsos poètics d'Enric Granados en la versió de l'arpista Floraleda Sacchi.

0: L'arpista Floraleda Sacchi ens oferia un arranjament per arpa dels valsos poètics d'Enric Granados.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

Estrenem la nova temporada des de l'Escala de Milà amb Lucia di Lammermoor, l'òpera més programada de Donizetti. És un dels títols més apreciats del bel canto que interpretaran la soprano Rosa Feola en el paper protagonista acompanyada

0: pel tenor Piero Preti en el rol del seu estimat Edgardo, sota la direcció d'Esperanza Scapucci.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del festival Tampere Jazz Happening 2025, aquesta setmana la visita que la banda finlandesa The Five Corners Quintet fa al Hard Bop dels 60s.
2: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
0: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
2: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
0: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Suïssa, fins al municipi de Biel-Bienne. Biel és en alemany, Bienne en francès. És un municipi que es troba just a la frontera lingüística entre el francès i l'alemany. Un municipi on s'hi celebra, entre altres coses, un torneig d'escacs molt important. I on s'hi fan també concerts com aquest que sentirem avui, gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea del febrer del 2021. Un concert amb l'Orquestra Simfònica de Biel Solothurn. Ara n'explicarem una mica els orígens d'aquesta orquestra suïssa que avui dirigirà Yannis Puspurikas. El sentirem interpretant un repertori amb música d'Astor Piazzolla, Alberto Ginastera, Gabriel Fauré i, finalment, Darius Milhaud. És el programa de concert d'avui, aquesta gravació que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. L'Orquestra Simfònica de Biel Solothurn es va fundar l'any 1969. Solothurn és una altra ciutat suïssa, més al nord que Biel. És entre Basilea, al nord, i Berna, que queda al sud. I aquesta orquestra tant té seu a Biel com a Solothurn. És una orquestra que, entre altres, han dirigit Armin Jordan. Va morir a Zuric l'any 2006 i va deixar una empremta forta en aquesta orquestra que avui sentirem dirigida per Yannis Puspurikas, nascut a Marsella i format a Ginebra, que ara comença el concert amb Tangazo, música de l'argentí Astor Piazzolla, per començar aquest concert d'avui a Catalunya Música.

El concert d'avui ha començat amb Tangazo, música de l'argentí Astor Piazzolla, va viure fins l'any 1992 i la versió era de l'Orquestra Simfònica de Biel Solothurn sota la direcció de Yanis Puspurikas. Són els intèrprets que continuarem sentint durant tot aquest concert, però aquí ara s'hi sumarà la solista de la vetllada. És Anaïs Godemar, és una arpista formada a Lioia, Lausana, és una arpista que grava per Harmonia Mundi, i aquí ara sentirem interpretant música d'Alberto Ginastera, que és un altre compositor argentí d'ascendència catalana per part de pare i italiana per part de mare. Ginastera va néixer l'any 1916, va començar els seus estudis l'any 28 i ara el que sentirem és música que va compondre a la dècada dels 50, un concert per a arpa i orquestra, l'opus 25 d'Alberto Ginastera, que sona així en la versió d'Anaïs Godemar i l'Orquestra Simfònica de Biel Solothurn sota la direcció de Yanis Puspurikas.

Música del compositor argentí Alberto Ginastera, ho dèiem abans, d'ascendència catalana per part de pare, un compositor nascut l'any 1916 i que l'any 1956 va compondre aquest concert per a arpa i orquestra Opus 25, que ara acaba d'interpretar l'arpista francesa Anaïs Godemar amb l'orquestra simfònica de Biel Solothurn sota la direcció de Yanis Puspurikas. Són els intèrprets d'aquest concert de

Avui, gravació de la ràdio suïssa de Parla Alemanya a Basilea del febrer del 2025, un concert en què ara hi començarem com una segona part, perquè fins ara hem sentit dos compositors argentins i a continuació n'arriben dos de francesos i els introdueix l'arpista del concert amb aquesta obra que va interpretar fora de programa. És l'impromptu opus 86 de Gabriel Fauré, el compositor de qui després l'orquestra n'interpreta interpretarà l'obra titulada Masque et Bergamasque. De moment, Fauré en mans de l'arpista Anaïs Godemar.

Aquesta és l'obra fora de programa que va interpretar la solista del concert que us oferim avui, l'arpista Anaïs Godemar. Ens ha ofert l'impromptu opus 86 de Gabriel Fauré. És el compositor de qui ara, a continuació, en sentirem una obra que va compondre quan ja havia començat el segle XX. Ell va morir l'any 1924, Fauré havia nascut l'any 1845. Doncs avui el que sentirem és una suite en homenatge al món de les festes galants del segle XVIII. És un encàrrec que va rebre Fauré per part del príncep de Mònaco i per això l'estrena es va fer l'any 1919 a Monte Carlo. D'aquesta obra, Masque et Bergamasque, l'opus 112 del compositor francès, un títol que fa referència a les màscares i a la dansa italiana anomenada Bergamasca. Tot això en aquesta obra, gairebé un quart d'hora de música de Gabriel Fauré, Masque et Bergamasque, l'opus 112, que ara interpreta l'Orquestra Simfònica de Biel Solothurn sota la direcció de Yanis Puspurikas.

Música de Gabriel Fauré en aquest concert d'avui, un concert gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea del febrer del 2025. Ara l'Orquestra Simfònica de Biel Solothurn, sota la direcció de Yannis Puspurikas, ha interpretat Mask e Bergamask, l'opus 112 de Gabriel Fauré, un homenatge al segle XVIII francès, música escrita ja ben començat el segle XX, l'any 1919. Fauré va morir al cap de poc l'any 1924. És un dels compositors francesos d'aquest concert d'avui que ha començat amb dos compositors argentins, Piazzolla i Ginastera, i que ara s'acaba amb un altre compositor francès, amb Darius Milhaud, que va formar part del cos diplomàtic francès en una estada al Brasil amb l'ambaixador Paul Claudel, poeta i dramaturg, més conegut per això que no pas per la seva carrera política. Doncs dels records sonors de l'estada al Brasil per part de Milhaud en va néixer El bou al teulat, una obra que primer era per a violí i piano i havia d'acompanyar una pel·lícula de Charles Chaplin. Cocteau li va suggerir a Milhaud que això ho convertís en un ballet pantomima, i això és el que sentirem, l'opus 58 de Darius Milhaud, Le Bœuf sur le Toit, que ara hi interpreta l'Orquestra Simfònica de Biel Solothurn sota la direcció de Yannis Puspurikas.

Música de Darius Milhaud per acabar aquest concert d'avui, Le Bœuf sur le Toit, El bou al teulat, l'opus 58, música que prové dels records d'una estada al Brasil per part de Darius Milhaud i havia acompanyat formant part del cos diplomàtic francès a l'ambaixador francès Paul Claudel. D'aquí en va sorgir aquesta obra que originalment era per a violí i piano, però que a suggeriment de Cocteau es va convertir en aquest ballet pantomima que ha interpretat l'orquestra de Biel Solothurn sota la direcció de Yanis Puspuricas. Aquesta orquestra va néixer l'any 1969. És una orquestra suïssa que té seu a les dues ciutats que li donen nom, Biel, d'una banda, que és al cantó de Berna, i Solothurn, més al nord, entre Basilea i Berna. Són les dues ciutats on té seu aquesta orquestra que hem sentit avui des d'aquesta gravació de la ràdio suïssa de parla alemanya a Basilea del febrer del 2019.

0: 25, un concert amb música dels argentins Astor Piazzolla i Alberto Ginastera. D'aquest últim hem sentit el concert per a arpa opus 25 amb l'arpista Anaïs Godemar i després han arribat Forer i Darius Milló. El punt final a aquest enregistrament que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. I un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Antonín Dvořák i el poema simfònic Opus 109, La filosa d'or, que ara interpreta l'Orquestra Nacional d'Escòcia dirigida per Neeme Järvi.

L'Orquestra Nacional d'Escòcia, dirigida per Neme Yerby, ha interpretat La filosa d'or, el poema simfònic opus 109 d'Antonín Dvořák.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del festival Tampere Jazz Happening 2025, aquesta setmana la visita que la banda finlandesa The Five Corners Quintet fa al Hard Bop dels 60s.
2: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
0: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
2: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
0: Set de Sons, amb Esther Plana.

diumenge a les 9 del matí. A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

Tot seguit us convidem a sentir la missa longa en do major, Kegel 262 de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran la soprano Mechthild Bach, la contralt Claudia Schubert, el tenor Christoph Prigardion i el baix Franz Josef Selig, amb el cor de cambra de Colònia i el Collegium Cartusianum dirigits per Peter Neumann.

0: Hem sentit el poema simfònic Tasso, lament i triomf, de Franz Liszt, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Sonoritats? Estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats. Cada diumenge a les 10 del vespre a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants,

0: ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut.
1: Bona tarda. Tornem a ser amb tots vosaltres per apropar-vos cada dissabte, en aquesta mateixa hora, els millors títols operístics programats arreu. Ja sigui en directe des del Gran Teatre del Liceu o bé amb els enregistraments fets als grans coliseus de tot el món o als festivals lírics europeus. M'acompanya, com sempre, l'Oriol Pinart, que és el control tècnic. Per inaugurar la temporada, us hem triat una de les òperes més representades de la història del gènere, Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, la tràgica història de la jove Lucia, forçada a un matrimoni de conveniència que la fa embogir. És el títol més programat de Donizetti i un dels més apreciats del bel canto. Ens ha arribat des de la Scala de Milà, on es va representar al juny en la versió original, la que el compositor italià va estrenar a Nàpols, al Teatre San Carlos, el 1835, un dels grans centres operístics de l'època. Això gràcies a l'edició crítica que van preparar fa 5 anys Gabriele Dotto i Roger Parker per a l'editorial Ricordi. Aquesta versió reincorpora diversos fragments completament orquestrats que van ser eliminats a última hora per motius que encara es desconeixen, i recupera, atenció, l'harmònica de vidre per a la cèlebre escena de la bogeria del tercer acte. Això crea una atmosfera molt més fantasmal i inquietant que la flauta travessera tradicional. En gaudirem gràcies a l'enregistrament que en va fer la RAI, la Ràdio Televisió Pública Italiana, un dels molts intercanvis que ens fem les emissores de la Unió Europea de Radiodifusió. Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, s'inspira en la novel·la La núvia de Lammermoor, de Walter Scott. El llibret de Salvatore Camarano situa l'acció a Escòcia a finals del segle XVII i començament del XVIII, com a la novel·la de Scott. La protagonista, Lucia, es veu obligada a casar-se amb una persona que no estima per preservar els interessos de la seva família. El germà de Lucia, l'ambiciós Lord Enrico Ashton, crea un pla per aconseguir el seu enllaç amb el noble Ric Arturo. Un matrimoni de conveniència tocat de mort perquè Lucia estima un altre home, Sir Edgardo de Ravenswood, que és rival de la família de Lucia, els Ashton. Això provocarà un final tràgic. En un rampell de bogeria, la protagonista Lucia mata el seu marit Arturo el mateix dia del casament i se suïcida. El seu estimat Edgardo també es traurà la vida al no poder estar amb ella.
0: Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
1: Lucia di Lammermoor és una òpera molt romàntica de tres actes amb una partitura magistral en què el cor té un paper crucial. Musicalment, Donizetti construeix un fort contrast entre els dos protagonistes, Lucia i Edgardo, i assigna un instrument solista per acompanyar-los, en especial per a tots els diferents estats anímics de la fràgil Lucia. La sentirem tal com es va representar al juny a l'Escala de Milà, acte per acte. El primer dels tres s'obre amb un cor masculí tens i amenaçador, seguit de la gran escena d'Enrico, el germà de Lucia, amb una ària amb gran empenta dramàtica que reflecteix tota la seva fúria en descobrir la mort de la seva germana per Edgardo. L'ambient canvia de cop amb l'entrada de Lucia. Un delicat solo d'arpa introdueix la seva cavatina i subratlla la fragilitat del personatge. En la seva ària, marcada per una atmosfera fantasmagòrica, els trinos de la veu aboquen el terror que li

provoca l'aparició que descriu. I a la cabaleta següent, aquests mateixos recursos vocals es transformen en expressió de felicitat i enamorament quan pensa en el seu estimat Edgardo. El primer acte s'acabarà amb el gran duet dels dos amants. La música reflecteix la tensió entre l'amor i les obligacions familiars, però acaba trobant un moment d'intensa emoció quan Lucia i Edgardo es juren fidelitat. És aquí on apareix una de les melodies més memorables de l'òpera, un tema d'amor d'una gran bellesa que tornarà més endavant com a record del seu jurament. Us deixo amb el primer dels tres actes de Lucia di Lammermoor de Donizetti, que interpretaran les veus que apareixeran per aquest ordre. El tenor italià Paolo Antonietti en el paper de Normanno, capità del castell de Ravenswood, la família rival dels Ashton. El baríton rus-austríac Boris Pinhasovich interpreta Enrico Ashton, el germà de Lucia. El baix italià Michele Pertusi com a Raimondo, tutor de Lucia. La també italiana Rosa Feola, soprano, és la protagonista, Lucia. La mezzosoprano sud-coreana Yeonsol Park en el rol de Lisa, la confident de Lucia. I el tenor Piero Preti és Edgardo, l'estimat de Lucia. Du la batuta la mestra italiana Esperanza Scapucci, al capdavant del cor i l'orquestra de la Scala de Milà. Va ser la primera dona a dirigir una òpera a la Scala fa 4 anys, amb I Capuleti e I Montecchi. Ara ho fa amb aquest gran títol de Donizetti, Lucia di Lammermoor, que s'obre, atenció, amb aquest preludi solemne i intens.

0: Lucia i Edgardo, desafiant l'odi de les seves famílies, s'han jurat amor etern amb aquest gran duet, l'únic duet amorós entre la parella que, curiosament, no tornaran a cantar junts i sols al llarg de la resta de l'òpera. Acabat així el primer dels tres actes de Lucia di Lammermoor, que interpreten la soprano Rosa Feola i el tenor Piero Preti, en els papers protagonistes de Lucia i Edgardo, sota la direcció de la mestra Esperanza Scapucci, al capdavant del cor i l'orquestra de la Scala de Milà, des d'on ens ha arribat aquest enregistrament fet per la RAI al juny.
1: Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: De seguida sentirem el segon dels tres actes de Lucia di Lammermoor, que està dominat per la gran confrontació entre Lucia i el seu germà Enrico. Us en faig una breu sinopsi. Enrico està decidit a salvar la fortuna i el prestigi de la família casant la seva germana Lucia amb el ric noble Arturo. Per aconseguir-ho, aprofita l'absència de Gardo, l'estimat de Lucia, i li ensenya unes cartes falsificades que fan creure que el seu enamorat l'ha traïda. Desesperada i sense notícies seves des de fa mesos, Lucia veu com s'esfondra l'única esperança que li quedava. El capellà Raimondo la convenç que accepti el matrimoni per protegir la seva família. I finalment Lucia cedeix. Quan Arturo arriba, tothom celebra l'enllaç i Lucia signa el contracte nupcial. Però just en aquell moment irromp Edgardo. En descobrir que Lucia acaba de casar-se amb un altre home, se sent traït, li arrenca l'anell del dit i la maleeix abans de marxar. Lucia queda completament abatuda. En aquest segon acte, Donizetti desplega un extens duet ple de tensió dramàtica, primer amb l'esclat de rebel·lia de Lucia i després amb la violència verbal d'Enrico. Quan ell li mostra la falsa prova de la infidelitat d'Edgardo, la música canvia de color i dona pas a una pàgina d'una gran delicadesa, en què Lucia expressa tot el seu dolor. La tensió continua creixent amb l'arribada dels convidats al casament d'Arturo. El contrast entre la música festiva de la celebració i el sofriment de la protagonista és especialment colpidor. Però el gran moment arriba amb l'entrada inesperada d'Edgardo i el famós sextet «Chi mi frena in tal momento», una de les pàgines més celebrades de Donizetti. El temps sembla aturar-se mentre els principals personatges comparteixen una mateixa melodia, capaç d'expressar alhora emocions completament diferents. Després d'aquest instant de suspens, l'acció esclata novament amb el concertant final. La maledicció d'Edgardo desencadena una impressionant explosió coral i orquestral que tancarà el segon acte amb una força teatral extraordinària. Tot plegat ho gaudirem amb les veus que apareixeran ara per aquest ordre. Paolo Antonietti, tenor, és Normanno. Boris Pinhasovic, baríton, com a Enrico. Rosa Feola, soprano, interpreta el paper de Lucia. Michele Pertusi, baix, el de Raimondo. Leonardo Cortellazzi, tenor, canta el paper d'Arturo. I en sol Park, mezzosoprano, és Elisa. I Piero Preti, tenor, és Edgardo. Dirigeix la mestra Esperanza Scapucci, que es torna a posar al capdavant del cor i l'orquestra de la Scala de Milà per donar inici al segon acte de Lucia di Lammermoor.

0: Lucia ha estat manipulada i l'han obligada a casar-se amb una persona que no estima. En veure-ho, el seu estimat Edgardo l'ha maleïda. Això ha fet que Lucia s'hagi enfonsat psicològicament. És el final del segon acte de Lucia di Lammermoor, de Donizetti, que us estem oferint des de l'Escala de Milà amb les veus de la soprano Rosa Feola, el tenor Piero Preti i el baríton Boris Pinhasovic com a protagonistes, amb Esperanza Scapucci a la batuta.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: El rol protagonista de Lucia di Lammermoor l'han cantat grans sopranos, entre les quals Maria Callas. La diva va marcar un gir radical i inesperat en la interpretació de les grans obres del bel cantisme romàntic, apartant-se del virtuosisme purament decoratiu. Moltes altres sopranos van assumir la lliçó de la Callas i la van dur a la pràctica. És el cas, per exemple, de Renata Scotto i Joan Sutherland a la dècada dels anys 60 del segle passat, Beverly Seals i Cristina Deutecom als 70, o Edita Gruberova ja als 90. En totes elles, l'acrobàcia vocal deixa de ser un element decoratiu per adquirir una dimensió plenament expressiva. I això ha perdurat fins als nostres dies, com estem comprovant en l'audició d'aquest vespre. I ara de seguida gaudirem del tercer i últim acte de Lucia di Lammermoor. Aquí la tragèdia arriba al seu punt culminant. En una nit de tempesta, Enrico desafia Edgardo a un duel a mort i li recorda cruelment que Lucia ja s'ha casat amb Arturo. Durant les celebracions del casament, però, arriba una notícia esfereïdora. Lucia ha embogit i ha assassinat el seu marit. Davant dels convidats apareix amb el vestit nupcial tacat de sang. Alienada de la realitat, creu que està a punt de casar-se amb Edgardo. Enrico contempla horroritzat les conseqüències de les seves maquinacions, mentre Lucia s'acomiada definitivament de la vida. Més tard,

Edgardo espera el duel convençut que ha estat traït, però en saber que Lucia ha mort i que sempre li va ser fidel, comprèn massa tard la veritat. Incapaç de continuar vivint sense ella, se suïcida per reunir-se amb la seva estimada. Musicalment, aquest tercer acte de Lucia di Lammermoor concentra alguns dels moments més inspirats de Donizetti. Comença amb el gran duet entre Enrico i Edgardo, una confrontació d'una intensitat dramàtica extraordinària que accentua l'odi irreconciliable entre els dos. Però el que el públic espera, i també nosaltres, és la cèlebre escena de la bogeria. Donizetti segueix els pensaments canviants de Lucia amb una música que oscil·la entre l'èxtasi, la por i el deliri, embolcallada pel so eteri de l'harmònica de vidre. Així ho va concebre el compositor italià per a l'estrena al Teatre San Carlos de Nàpols el 1835, tot i que més endavant es va popularitzar a acompanyar aquesta esperada escena amb flauta travessera. És especialment commovedor el moment en què imagina la seva unió amb Edgardo i canta «Al fin son tua», mentre el cor, en contrast, implora pietat divina. La cabaleta final de l'escena suggereix l'ascens de Lucia cap al cel amb delicats trinos i escales ascendents. L'òpera culmina amb la gran escena d'Edgardo, una doble ària d'intensa bellesa lírica. Després de saber la mort de Lucia, expressa el seu desig de retrobar-la al cel en una de les melodies més emotives de Donizetti, abans del tràgic desenllaç final. En aquest últim acte de Lucia di Lammermoor sentirem Piero Preti, tenor, com a Edgardo, Boris Pinhasovich, baríton, en el paper d'Enrico, Michele Pertusi, baix, en el de Raimondo, i Rosa Feola, soprano, en el rol protagonista de Lucia. Esperanza Scapucci du la batuta per dirigir-los juntament amb el cor i l'orquestra de la Scala de Milà, des d'on us estem oferint aquesta obra mestra de Donizetti.

Edgardo és incapaç de viure sense la seva estimada Lucia, que s'ha suïcidat. Per això, ell també s'ha tret la vida per unir-se a ella en la mort. Acabem de sentir Lucia di Lammermoor de Donizetti en l'enregistrament que en va fer la RAI italiana el 26 de juny a la Scala de Milà, amb les veus protagonistes de la soprano italiana Rosa Feola com a Lucia, amb una bella veu homogènia i impecable. El tenor Piero Preti, com el seu estimat Edgardo, el cantant que té una gran experiència en aquest rol, ha brillat a l'escena final amb una commovedora expressivitat i un timbre lluminós. El baríton rus-austríac Boris Pinhasovich, que ha interpretat amb autoritat l'antipàtic rol d'Enrico. El baix Michele Pertusi ha confirmat un cop més el seu mestratge en el repertori italià, ha ofert un refinat Raimondo. El tenor Leonardo Cortellazzi ha afrontat amb un curós fraseig el breu però significatiu paper d'Arturo. Reconeixement també per al tenor Paolo Antonietti com a Normanno i la mezzosoprano

0: i on Sol Park solvent com a Lisa. Dirigits per Esperanza Scapucci, que ha ofert una lectura en què ha primat la teatralitat i la tensió psicològica que envolta Lucia. La directora italiana s'ha posat al capdavant d'un magnífic cor de l'Escala de Milà i una orquestra precisa. Confiem que us hagi agradat com a nosaltres. Si voleu recuperar aquest títol, Lucia di Lammermoor, de Donizetti, el trobareu a la plataforma 3CAT, a directe a l'Òpera. Dissabte que ve tornarem a ser aquí. L'Oriol Pinart, el control tècnic, i qui us ha acompanyat, Xavier Montagut Pagès, a la direcció i conducció. Amb un títol molt poc representat, Les excursions del senyor Brouček, de Leoš Janáček, que va programar aquest estiu al Festival de Bregenz. Fins aleshores, que passeu una bona setmana amb bona música.
1: Directe a l'Òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut.

0: Leonidas Kavakos, violí Patrick de Menga, violoncel i el pianista Enrico Pace ens interpretaven aquest primer moviment, Allegro Energico e con Fuoco, del Triumpiano número 2, opus 66, de Felix Mendelssohn.
1: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
2: Des del festival Tampere Jazz Happening 2025, aquesta setmana la visita que la banda finlandesa The Five Corners Quintet fa al Hard Bop dels 60s.
3: Són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, molt personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal.

0: Catalunya Música.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Tot seguit ens acompanya el pianista Jean-Yves Thibaudet, que amb l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Hugh Wolf, ens interpreta el concert de Varsòvia de Richard Adinsel.

0: El pianista Jean-Yves Thibaudet, amb l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Hugh Wolf, interpretava aquest concert de Varsovia de Richard Adinsel, que es troba a la banda sonora de la pel·lícula Dangerous Moonlight.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: La nostra selecció continua amb els tres esbossos de danses modernes, número de catàleg 160, de Boguslav Martinu, en la versió d'Esther Flückiger.

0: La pianista Esther Flückiger ens ha interpretat aquests tres esbossos de danses modernes, número de catàleg 160 de Bohuslav Martinu.
1: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música us convidem a sentir el Quarteto Endiano de Xavier Montsalvatge, interpretat per Ludwig Müller, violí, Barna Kobori, violí, Max Rosenstein, viola i Sebastian Koloski, violoncel.

0: Acabem de sentir el Quarteto Indiano de Xavier Montsalvatge, interpretat per Ludwig Müller i Barna Kobori, violins, Max Rosenstein, viola, i Sebastian Koloski, violoncel.
1: Interludi.

Continuarem amb música barroca amb el concert per corda i continu en re menor i om 128 d'Antonio Vivaldi interpretat pel conjunt Harmonia Universal.

0: Hem sentit el concert per corda i continu en re menor, Riom 128 d'Antonio Vivaldi, interpretat pel conjunt Harmonia Universal.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. Primera sessió de la temporada del Via Jazz Concert en aquestes audicions dels dissabtes a les 11. I per encetar-la viatjarem fins a la ciutat finlandesa de Tampere per recuperar un dels concerts de l'edició 2025 de la seva trobada jazzística. Des de l'any 90, Tampere acull durant el mes de novembre aquesta trobada en la qual els músics de l'escena finlandesa comparteixen escenari amb els músics de tot el món amb una programació que se centra en el jazz contemporani en totes les seves variacions, formes i estètiques, amb bandes de renom internacional i també amb bandes menys convencionals, com el cas de la que sentirem al concert d'avui, The Five Corners Quintet, una banda amb seu a Helsinki. La història d'aquests Five Corners és tota una llegenda urbana. Sembla que la banda va néixer d'una broma del guitarrista i productor Tuomas Kallio i de l'editor Antti Erkkäinen, que van provar de fer una gravació d'estudi amb un so que remetés al del jazz dels anys 60. Erkkäinen la volia punxar a les seves sessions com a DJ de la interessant escena del barri de Punavuori d'Helsinki. El resultat va ser un single, Trading Aids, creat a l'estudi i publicat amb una banda fictícia. L'èxit insòlid d'aquella gravació els va obligar a crear una banda real per tal de poder-se presentar en directe. És així com el 2025 van publicar el primer àlbum, Chasing the Jazz Gone By, del qual en van vendre més de 50.000 còpies. I al mateix temps es va crear la discogràfica Rikitic Records per publicar aquest primer àlbum, una discogràfica que es va consolidar com a segell d'èxit per les seves elegants edicions. Aquesta banda va tenir uns anys molt intensos d'activitat, amb més de 200 actuacions per tot el món, però el 2010 es va dissoldre. I el 25 es tornaven a reunir per recuperar l'esperit de sorpresa i de joc que havia caracteritzat el seu naixement, amb aquesta particular visita al jazz que músics com Art Blakey i Horace Silver van gravar per al segell Blue Note a principis dels 60s. Un so que sentirem avui en aquest concert, el Tampere Jazz Happening, concert de retorn de la banda 15 anys després de la seva dissolució i que la ràdio finlandesa gravava l'1 de novembre del 2025.

0: Ladies and gentlemen, let's welcome on stage the legendary Five Corners Quintet.
1: Des de l'escenari de la Sala de Congressos Pai a la seu central del Tampere Jazz Happening, aquí teniu el quintet Five Corners, amb Jukka Eskola a la trompeta, Timo Lassi al saxo tenor, Mikael Jakobsson al piano, Antti Lojonen al contrabaix i Teppo Mäkinen a la bateria. Comença el concert.

0: Marquitos!
1: Doncs estem sentint The Five Corners Quintet avui des del Tampere Jazz Happening, aquesta banda creada

0: Hèlsinki el 2003, que es va dissoldre el 2010 i que en aquest concert gravat l'1 de novembre del 2025 es retrobava per visitar el seu repertori. Un repertori creat a partir de temes de músics com Eero Koivistoinen, figura central de la història del jazz a Finlàndia, que va escriure per a la banda fa 20 anys aquest blueprint que just sonava. Un músic nascut al 46, molt actiu, la dècada dels 60, que va fer d'enllaç entre les noves generacions i l'escena històrica del hard bop i del funk finlandès. Autor del blueprint i també autor d'aquest altre tema, Straight Up, amb el qual seguirà el concert.
1: Täällä on siis Mikael Jakobson. Joo! Timo Lassy! Jukka Eskola! Antti Löötjönen! Teppo Mäkynen!

0: Yeah. Jukka Eskola!
1: Jukka Eskola, el trompetista de la banda que estem sentint aquesta nit, The Five Corners Quintet, era el gran protagonista d'aquest Lighthouse, el far, un tema original d'Eero Koivistoinen. Al costat d'Eskola estem sentint-hi el saxofonista Timo Lassi, el pianista Mikael Jakobson, el baixista Antti Lotjonen i el bateria Teppo Mäkinen. Justament el bateria Teppo Mäkinen signa el tema amb el qual tancaran el concert, Land Square Bossa, aquesta bossa desquadrada d'aires llatins.

0: The five followers created. You followers created. Thank you.
1: En Square Bossa, bossa desquadrada del bateria Teppo Mäkinen, que tanca el concert del Five Corners Quintet, banda que, com hem estat veient, visita amb humor i una certa nostàlgia el so hard bop de principis dels 60, amb referents clars com els Jazz Messengers, aquesta banda que va liderar el bateria Art Blakey. Teppo Mäkinen a la bateria, Jukka Eskola a la trompeta, Timo Lassi al tenor, Mikael Jakobsson al piano i Antti Lojonen al baix. Formació clàssica de quintet per tocar el repertori que els Five Corners va treballar entre el 2003 i el 2010. Un repertori que recuperen gairebé 15 anys després de la dissolució de la banda, que es tornava a reunir el mes de novembre passat per fer aquest concert al festival Tampere Jazz Happening 2025, del qual la ràdio de Finlàndia n'és emissora oficial.

0: Doncs amb aquest viatge al hard bop i al so dels 60s hem començat una nova temporada del Via Jazz Concert. Cada dissabte el nostre club s'obrirà durant tota aquesta temporada les gravacions en directe que ens arriben a través d'aquesta extraordinària finestra que és la xarxa d'intercanvis de la Unió Europea de Radiodifusió, a través de la qual podem veure el panorama jazzístic europeu actual. La setmana vinent, amb una interessantíssima trobada entre Joe Lovano, Leo Genovese, Antti Lotjonen i Jonas Rippa des del Festival Finlandès de Turku 2026. I això sí, amb en Josep Aymí al nostre costat, perquè es tornarà a fer càrrec durant tota aquesta temporada del control sonor de les sessions. Us esperem dissabte que ve. Bona setmana!
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la fantasia escocesa per a violí i orquestra en mi bemoll major, opus 46 del compositor alemany Max Bruch. Sentim Itzhak Perlman, violí, i l'Orquestra Filarmònica d'Israel sota la direcció de Zubin Mehta.

0: S'acaba aquí la fantasia escocesa per a violí i orquestra en mi bemoll major, opus 46, que Max Bruch va dedicar a Pablo de Sarasate i que va estrenar, però, Josef Joachim. Nosaltres hem sentit la versió d'Itzhak Perlman violí al costat de l'Orquestra Filarmònica d'Israel sota la direcció de Zubin Mehta en un enregistrament de l'any 1988.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Us convidem a sentir la serenata per conjunt de vent en do menor Kehel 388 o 384A de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran els membres del conjunt de vent de l'Orquestra Filarmònica de Viena.

0: Hem sentit la serenata per conjunt de vent en do menor, Kegel 388 o 384A de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets eren els membres del conjunt de vent de l'Orquestra Filarmònica de Viena.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Música de Frederic Mompou per continuar la nostra programació. Sentim el cicle per a piano Paisatges, una obra composta entre els anys 1942 i 1960, que consta d'aquestes parts: la font i la campana, el llac i carros de Galícia. Ens acompanya el pianista Miquel Ferrer.

0: La font i la campana, el llac i carros de Galícia són les tres parts d'aquest cicle per a piano titulat Paisatges, de Frederic Mompou. Ens acompanyava el pianista Miquel Ferrer.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Tot seguit donarem pas a la quarta simfonia, opus 98 de Johannes Brahms. L'intèrpret és l'Orquestra de Filadèlfia, dirigida per Riccardo Muti.